0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, 1 d'agost comença el mes turístic per excel·lència i ho fa amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen el ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana, per exemple. Les millors xifres s'esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen una altra data destacada, l'eclipsi del dia 12.
2: La previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
3: Sí, sí, marxem de vacances cap a Eslovènia. Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia i farem una ruta per a Eslovènia.
4: Ens anem 10 dies a Nova York i a Puerto Rico.
5: A Cabo Verde.
6: Anem cap a Lisboa.
7: A Tenerife, a mi querida isla.
8: A Mallorca, tot el mes, perquè tenim una casa.
5: Pues descansar de tanto trabajar.
4: No ens podem queixar.
0: No, no es poden queixar els afortunats que avui han començat les vacances. Escenes com aquestes es repeteixen aquest dissabte als aeroports i estacions de tren i autobús. Es preveu, com sentíem, que serà una bona temporada turística amb una ocupació entre el 80 i el 100%. Així comença agost, amb bona part del país amb maletes i amb un ull posat a la meteorologia. Atenció, perquè hi ha alerta per pluges fortes. Està activat el Pla Inuncat, sobretot a les Terres de l'Ebre i el Pirineu i Prepirineu Oriental. Es preveu que els xàfecs vagin acompanyats de calamarsa i ratxes de vent molt fortes. Hem acomiadat el mes de juliol com el més càlid des del 1950 i un dels més secs, amb nits tòrrides, 36 a Barcelona, igualen ja totes les de l'any passat. Les temperatures continuaran altes, però atenció a les tempestes. Aime Noelia García.
9: Bona tarda. Avui dissabte continuem amb calor i altes temperatures a Catalunya, especialment a zones de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 graus a Tarragona i 31 a Barcelona. Predomina el sol i el cel clar o poc ennuvolat, però molta atenció durant aquesta tarda a Tarragona i a la zona nord. Es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Demà s'esperen temperatures més altes a l'interior i a l'Empordà. És una informació d'AEMET.
0: Molta precaució en els desplaçaments. En aquesta operació sortida de les vacances d'agost, compta amb les zones inundables. En el que portem d'any, 80 persones s'han mort a la carretera a Catalunya. És un 9% menys que l'any passat. Els motoristes són el col·lectiu amb més mortalitat. N'han perdut la vida 32. Situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo.
10: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit continua ja aquesta operació sortida el cap de setmana. Ja acaben de finalitzant, però tenim força retencions i parlem de la T7 com a via principal, on, per exemple, tenim aturades a Fogars de la Selva, en sentit a Girona, dos a uns 4 quilòmetres i mig, dos a Llinars, tres a Montornès i entre Castellbisbal i Sant Cugat, arran d'un accident, un carril tallat en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, dos més a Roda i dos a l'Ampolla. Per tant, molta precaució. Pel que fa a les vies de costa, sobretot la Costa Brava, mencionar la C31 a Torroella de Montgrí cap a Figueres, la C32 a Tordera cap a l'enllaç amb la GI600 i també, per exemple, la C63 a Lloret o cap al centre urbà o la C65 a Llagostera. No ens oblidem tampoc de la GI600 mateixa, de la Nacional 260 a Llançà i de la Nacional 2 a Massanet i la Jonquera. Per tant, veieu que la situació és complexa, demanar-vos sobretot que mantingueu les distàncies de seguretat i que us mantingueu informats. Molt bon dia.
0: Gràcies. Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Javi Martínez a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Avui és, com hem vist, un dia d'anar i venir de viatges i turistes que surten o arriben de vacances. Maletes amunt i avall i moltes ganes de descansar o de viure grans experiències. Llorenç Llop, bon dia.
11: Bon dia. L'agost a les vies de tren ha començat amb normalitat després de la jornada de vaga d'ahir. Per aquesta operació sortida, Renfe ha reforçat la seva oferta amb més d'un milió de places entre el dijous 30 de juliol i demà diumenge 2 d'agost. A les vies, el dia amb més desplaçaments va ser ahir divendres, amb més de 120.000 passatgers. Avui a l'estació de Sants, molts afortunats marxen de vacances i altres tornen a casa.
12: Hemos hecho un crucero por el Mediterráneo, por Francia e Italia.
13: Sí, bueno, soy de aquí, vaig cap a la Costa Brava, ara cap a Figueres.
14: Sí, vinc a buscar la meva dona i els meus dos fills, que han estat a Burgos uns dies, i ara fa dies que no els veig, així que tinc moltes ganes de veure'ls.
12: Un poco depre, però bueno, és lo que hay. Hay que volver a la rutina.
11: Durant aquesta operació de sortida, només a Catalunya hi ha 125.000 places amb origen o destinació en territori català. L'eix principal per volum de viatgers és la línia que va des de Figueres-Vilafant a Madrid, passant per Barcelona. Aquest trajecte ofereix més de 45.000 places en aquest període de 4 dies. En el conjunt de la temporada d'estiu, tenint en compte tota la xarxa del país, del 30 de juny al 15 de setembre, l'oferta arriba als 21 milions de places en tots els trens.
0: Som en plena operació sortida de les vacances d'agost, el gruix entre les operacions amb més de 3.300 moviments només aquest cap de setmana a l'aeroport de Barcelona el Prat. Anem fins allà, Joaquín Calvente.
6: El trontollo de les maletes és especialment intens avui en l'aeroport del Prat, tot i que l'afluència de passatgers va per moments. Així i tot, les cues als taulells de facturació avancen amb fluïdesa i el pas pel control de seguretat també és bastant àgil. L'escena a la zona de sortides és la típica d'un primer d'agost, amb els i les que marxen de vacances i també amb els i les que agafen un vol de tornada a casa.
15: Fuimos a hacer un crucero, el de... El que va por el Mediterráneo.
16: Lisboa. Sí, aviam què tal. No hi he estat mai, o sigui, aviam què tal.
17: Ara marxem, sí, sí. A Sicília.
3: Pues volem fins a Venècia, de Venècia agafarem un cotxe i ens anem cap a Eslovènia.
5: Pues descansar de tant de treballar.
6: Avui operaran 1.085 vols des de l'aeroport del Prat. Seran 3.332 durant aquest cap de setmana d'operació sortida d'agost.
0: Agost és el mes turístic per excel·lència i comença amb bones perspectives d'ocupació. Les reserves freguen al ple total tant a les destinacions de costa com a la capital catalana. Les millors xifres esperen al voltant del 15 d'agost, però Lleida i Tarragona tenen també destacada la data de l'eclipsi del 12 d'agost. Repassem dades a les quatre demarcacions catalanes en les cròniques de la Pepa Sant Genís, el Joan Sisquella, la Judit Huerta i el Llorenç Llop.
18: A Lleida, les previsions turístiques per aquest mes d'agost són molt bones. Al Pirineu, l'agost és el mes que registren més visitants i aquest any preveu una ocupació que arribarà al 100% a partir, sobretot, de la segona setmana. Com ha fet excepcional, la Plana de Lleida registrarà ple d'ocupació amb l'eclipsi del dia 12, quan normalment a l'agost l'ocupació a la Plana és molt baixa per les altes temperatures. Josep Castellarnau, president de la Federació d'Hostaleria de Lleida.
19: Aquesta setmana encara és la de consolidació, però que estarem a un 70-80% i a partir de la setmana que ve entre 90 i 100. Fins al 25. El Pla de Lleida, gràcies a aquest eclipsi solar, doncs faran 3 o 4 dies 100% d'ocupació.
18: I les altes temperatures afavoriran un dels principals atractius del Pirineu a l'estiu, els esports d'aventura. Preveuen un 20% de l'augment de les activitats relacionades amb l'aigua. Florido Dolcet és el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà.
20: Jo crec que aquest mes d'agost estarem sobre un 80% d'ocupació i veurem les reserves aquestes d'última hora com venen i amb aquest increment de la demanda d'aquest 20%, sobretot amb les activitats aquàtiques.
18: Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes.
21: A la demarcació de Girona, el sector turístic preveu una ocupació d'entre el 80 i el 90% pel conjunt de l'agost. Són xifres similars a les dels anys anteriors que podrien tenir un repunt a l'alça si es manté el creixement lleuger que s'ha produït els últims mesos. Marina Figueres és gerent de la Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques Gironines.
22: Més o menys hem tingut un 2% més d'ocupació respecte a l'any 2025 i preveiem més o menys que també estic aquest, sí, un 2%, però bé, un 2% és poquet, per tant és bastant semblant a l'any passat.
21: Els càmpings també situen l'expectativa entorn al 80 o 85%. El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, diu que més que tenir ple a l'agost, l'èxit és haver consolidat bons percentatges d'ocupació abans i després de temporada alta. Destaca, a més, que l'augment de les temperatures està condicionant ja els últims anys l'arribada de clients a l'agost.
23: De cares al client sènior centreeuropeu que té disponibilitat de temps, el fet de que les temperatures ja siguin més altes durant aquesta quinzena fa que prefereixin estar al seu país.
21: El turisme majoritari és el de proximitat i entre els estrangers els més nombrosos seran els francesos.
24: A la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre s'espera una ocupació d'entre un 90 i un 95%. Se li diu ple tècnic, sobretot per la setmana del 10 al 16 d'agost que coincideix amb l'eclipsi solar i la Mare de Déu d'agost. Tot i l'elevada demanda, la presidenta de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Berta Cabré, diu que encara hi ha capacitat per poder acollir famílies que es vulguin desplaçar. Parla també de dos tipus de reserva.
25: Tenim un client que s'ha polaritzat molt, és a dir, o reserva molt aviat, tenim clients que marxen amb la reserva de l'any vinent feta, i per tant és una reserva molt, molt anticipada, però després hi ha un buit i després tornem a la reserva de darrera hora. Per tant, sí que tenim aquests dos pols molt accentuats, o molt aviat o molt tard en la reserva.
24: La meitat dels clients són de procedència nacional, l'altra internacional. El principal mercat continua sent el francès, tot i que creix el britànic, gràcies a la millora de l'operativa de l'aeroport de Reus amb aquest país. El que sí que es continua imposant és que cada vegada les famílies redueixen més el seu temps de vacances. Les agafen per setmanes en lloc de tot el mes.
11: A Barcelona es calcula que l'ocupació rondi el 86%. A la capital, els hotels s'omplen a falta de reserves d'última hora i els apartaments turístics es converteixen en una de les opcions més recurrents pels visitants. Segons la Marianne Muro, directora de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, l'agost serà, si la calor permet, un mes molt bo.
2: Aproximadament d'un 86%. En principi és una bona dada i, sens dubte, el tema climàtic és també molt determinant, però, com diem, de moment les previsions que tenim, si no cauen, són bones.
11: Els càmpings preveuen estar per sobre del 90% d'ocupació. De fet, en les tres primeres setmanes d'aquest mes, alguns arribaran al 100%, unes dades que conviden a l'optimisme i que fan pensar al gremi que els registres superaran els de l'agost de l'any passat. Albert Casas és el president de la Fundació de Càmpings de Barcelona.
4: Hi ha previsions que alguns càmpings puguin tindre petits creixements i superin les ocupacions de l'any anterior, i a vegades, ja sabem que a vegades les reserves última hora no pot afectar i hi hagi alguns que estiguin una mica per sota. Però la previsió és que serà un molt bon estiu, un molt bon mes d'agost.
11: Amb el litoral ple, les altes temperatures faran que les comarques d'interior tinguin un gran protagonisme en forma de refugi climàtic.
0: Més coses. Comença la Setmana Mundial de la Lactància Materna, impulsada per l'Organització Mundial de la Salut i UNICEF, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància i beneficis de la llet materna per als nadons, també per a les mares. En el cas dels nens, la llet materna es considera l'aliment ideal perquè conté tots els nutrients que el nadó necessita per créixer bé. I pel que fa a les mares, es diu que ajuda a recuperar-se abans del part i fins i tot protegeix contra el càncer, a més d'afavorir la relació entre mare i infant. Per tot plegat, l'OMS recomana alletar de forma exclusiva els nadons, si més no, durant els 6 primers mesos de vida. El doctor Carlos González és pediatra, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna. Benvingut.
7: Hola, bon dia.
0: Per què la llet materna és l'aliment per excel·lència per als nadons? I què passa quan la mare no té prou llet per alimentar el seu fill? Es pot revertir aquesta situació?
7: A veure, la llet materna és ideal pels nadons de la mateixa manera que la llet de girafa és ideal pels bebès girafa, perquè és el resultat de milions d'anys d'evolució. És a dir, en cada generació els nens tenen més probabilitats de sobreviure si la llet és bona.
0: I les dones que no tenen llet o no tenen prou llet per alimentar el seu fill, que moltes viuen un autèntic trauma per no poder fer això, hi ha alguna manera de que aquella mare pugui finalment tenir prou llet per al seu nadó?
7: Habitualment sí, perquè en realitat hi ha molt poques dones que realment no puguin tenir prou llet. N'hi ha algunes, evidentment, és a dir, n'hi ha dones que no tenen prou insulina i són diabètiques. Hi ha dones que els ronyons no els funcionen bé i necessiten fer diàlisi. Evidentment, no tothom li funcionen bé tots els òrgans. Ara, el que no ens podríem creure és que en un país el 40% de les dones fossin diabètiques. No pot ser, no hi ha tantes. Aleshores, no ens podem creure que hi hagi tantes dones que de veritat tinguin un problema físic que els impedeix tenir prou llet. Normalment el problema és que no estan donant el pit amb prou freqüència, que estan intentant seguir un horari rígid o que ningú les ha ajudat, assessorat sobre la posició correcta, la manera de posar el nen al pit.
0: O sigui, en teoria, totes les dones podrien alletar, es pot aconseguir. L'OMS diu que, com a mínim, fins als 6 mesos s'ha de donar el pit al nadó, però quin seria el període ideal? Fins a quina edat es recomana alletar les criatures?
7: A veure, en realitat, el que diu l'OMS i l'Associació Espanyola de Pediatria igual, i la nord-americana igual, i totes les recomanacions serioses que jo conec, és fins als 6 mesos de manera exclusiva. Mm-hmm. És a dir, sense donar-li cap altre aliment ni cap altra cosa. I donar el pit amb altres aliments, amb el nen ja menja altres coses, fins als 2 anys. Així, aquesta és la recomanació mèdica. Mínim 2 anys. I no hi ha un màxim.
0: Molts beneficis per als nadons, i han dit que és el millor aliment que poden prendre, però també es beneficia, són beneficis també per a les mares, no? Com ara quins? És veritat que és una mena d'assegurança contra el càncer, donar el pit?
7: Home, a veure, una assegurança disminueix. El donar el pit, quan més temps millor, disminueix el càncer de pit, també disminueix el càncer d'ovari, disminueix a llarg termini les fractures per osteoporosis en les dones.
0: I en el cas dels nadons, doctor, què diferencia, si és que és així, un nen alimentat amb llet materna d'un altre nen que pren llet comercial?
7: A veure, a simple vista no crec que diferenciï gaire. Està demostrat que probablement tindrà menys diarrees, menys altres infeccions. Ara, els veus pel carrer i semblen iguals, clar.
0: Per la seva salut, a llarg termini?
7: A llarg termini, en realitat no està gaire clar. És a dir, hi ha alguns... A veure, també disminueix una mica, només una mica, la possibilitat de tenir una leucèmia. I hi ha alguns estudis que semblava que a llarg termini podria influir en tenir menys cardiopaties, però això és una cosa que no està clara, que influeixen molts factors.
0: Mm-hmm. Bueno, ens quedem entre els llaços que s'estableixen entre mare i nadó quan s'està alletant, això ho hem pogut experimentar totes les mares que hem alletat els nostres fills, i la comoditat, no?, que suposa sempre portar l'aliment preparat, llest per a consumir a la temperatura ideal, això no deixa de ser també un gran benefici.
7: Exacte, és a dir, pots anar a caminar per la muntanya i només necessites portar el bebè. No has de preocupar-te de si portes el pols, si n'hi haurà aigua potable, si com la calentaràs, si... És una comoditat molt gran. I es veu també en situacions de catàstrofe. És a dir, a vegades hi ha un bombardeig, un terratrèmol, una inundació, i què? On trobes ara l'aigua neta i el combustible per calentar l'aigua i els pols per fer el biberó? Una mare pot donar el pit en qualsevol circumstància.
0: Doctor Carlos González, pediatre, president fundador de l'Associació Catalana per Lactància Materna, és també membre del Consell d'Assessors de Salut de la Lliga de la Llet. Moltíssimes gràcies.
7: Doncs moltes gràcies a vostè. Un plaer.
0: Gerri de la Sal, al Pallars Sobirà, celebra avui la festa que dona nom a la població, la Festa de la Sal. Després de 2 anys d'aturada de les salines, ja es torna a produir aquest element, un ofici que està documentat des del segle IX. Ara l'objectiu de l'Ajuntament és comercialitzar el producte final. Joana Cendra.
1: Des de l'Ajuntament han volgut recuperar el sistema tradicional de producció de sal. L'aigua salada brolla cap a una bassa o toll principal on s'acumula, passa posteriorment a una piscina més petita encarregada d'eliminar impureses i augmentar també la salinitat i finalment arriba a l'era, l'espai d'evaporació i cristal·lització. Durant aquesta darrera fase cal trencar els cristalls formats per evitar que s'enganxin i garantir l'evaporació total de l'aigua. Un cop es té la sal, s'emmagatzeme. Aroa Iagüe és directora del Museu de la Sal i ha explicat així que s'estudia la comercialització.
8: De moment aquest any veurem què fem amb aquesta sal, però la idea és que si es torna a recuperar les caixes antigues o almenys el format que tenien i després poder comercialitzar-la.
1: Recuperar aquesta activitat era una prioritat des de l'inici de la legislatura, com indica l'alcaldessa del Baix Pallars, Anna Sentinella.
9: És la identitat d'aquest poble, Salins, no? Gerri de la Sal, Sal, és la identitat i per nosaltres era molt important que aquests salins seguissin en marxa. Molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar i les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer.
1: Gerri de la Sal celebra avui una nova edició de la Festa de la Sal, una jornada per posar en valor el patrimoni saliner d'aquest municipi.
0: I la Galeria Único de Barcelona connecta arquitectura i artesania a través d'una exposició que exhibeix 8 peces sorgides de la col·laboració entre estudis d'arquitectura catalans i diferents artesans i tallers especialitzats. Un diàleg que s'estableix a partir de la relació amb el material. Marta Orquín.
10: Fusta, suro, ceràmica, paper o corda són alguns dels materials amb què s'han fet aquestes 8 peces sorgides del diàleg conjunt entre 8 estudis catalans d'arquitectura com RCR Arquitectes, Batlle i Roig, Bofill, Taller d'Arquitectura UB 720 i artesans tèxtils, ceramistes, ebenistes o metalistes. Aquestes col·laboracions en forma de gelosies, pèrgoles, biombos o llums s'exhibeixen a la Galeria Único de Barcelona, fundada per Ramon Comelles, que facilita la trobada, no sempre fàcil, entre aquests dos mons.
12: Ells tenen aquesta inquietud d'incloure l'artesania i l'ofici. El tema és que no tenen temps. Algo tan senzill com simplement trobar quines són les mans òptimes. A vegades l'arquitecte té la idea, però no sap molt ben bé com executar-la, no? Hi ha un artesà o un artista a l'altre cantó que ningú l'ha localitzat i a través nostre ens intentem juntar-los.
10: Una aliança en què l'ofici i el coneixement dels artesans ha materialitzat la idea dels arquitectes a través d'un procés d'investigació, de converses, d'encerts i d'errors. Clàudia Divo, directora d'Unico.
13: Són tarannes molt diferents, el de l'arquitecte i l'artesà. L'artesà patidor, fins que no està allà amb el material a la mà, totes les idees, molt bé, està molt bé, són idees, però jo necessito tocar, no? I veure el que m'estic imaginant que serà un problema, com ho soluciono, i fins que això no arriba no dorms tranquil.
10: Els resultats són peces com una gran pèrgola tèxtil de corda desenvolupada pels premiats RCR Arquitecte, juntament amb Idoia Cuesta, que s'ubicarà en un antic conjunt industrial, una gelosia de fusta inspirada a la geometria de l'Eixample de l'estudi AIA amb l'artesà Francesc Rubio, o una lluminària modular de suro de llenes Naturcork que s'integrarà als atris del Blue Tech Port, projecte de B720 pel Port de Barcelona.
0: I una mica de rock català, Gossos faran avui l'únic concert d'aquest 2026. Serà aquest vespre a la Ciutadella de Roses, dins del festival Sons del Món. El mateix escenari reunirà aquesta nit els Laxambusto dins de la seva gira d'aniversari, 40 anys de trajectòria. Llenç!

0: sent.
1: Farem cas i ens llançarem als esports. El Barça, per cert, ha perdut el primer amistós oficial de la pretemporada. Els blaugrana van caure als penals contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Fran Robert, bona tarda.
2: Bona tarda, Olga. En relació amb el que serà el Barça 2026-2027, podem treure poques conclusions, ja que encara hi ha molts jugadors mundialistes de vacances, s'esperen arribades i sortides, i sobretot perquè durant aquest estatge de pretemporada a St. George Park, Hansi Flick està treballant amb fins a 17 futbolistes de la Masia i únicament 13 de la primera plantilla. Contra el Birmingham, el tècnic alemany va fer debutar el segon fitxatge de l'estiu, Karim Adeyemi, i l'extrem germànic de 24 anys va deixar destells de gran qualitat, però a la vegada es va veure que li falta rodatge. Tot i ser un amistós de pretemporada, ahir a la graderia de l'estadi St. Andrews, hi era l'estrella madridista Jude Bellingham per donar suport a l'equip on va debutar professionalment i a la mitja hora de joc va vibrar amb el gol de Prisky. Ara bé, abans del descans, Hamza Abdelkarim va provocar un penal que va transformar ell mateix per estrenar-se com a golejador blaugrana i a la represa, el davanter egipci de només 18 anys va capgirar el marcador. Si finalment no es desbloqueja l'arribada de l'atacant argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, de ben segur que tindrà molts minuts sota les ordres de Flick. Abdelkarim, que fa unes setmanes va disputar el Mundial amb Egipte, està en un núvol.
3: Amazing, of course. Really happy.
4: És increïble, és clar, estic molt content i espero que tant l'equip com jo puguem continuar treballant i millorant partit rere partit. Cada setmana treballem per millorar. El Birmingham era un rival complicat, un equip molt físic i això s'ha notat a la gespa, però ha estat un bon partit.
2: Entrada a la segona meitat, amb un 11 completament diferent al de la primera, els blaugranes no van saber transformar les ocasions i aleshores va arribar l'empat de l'exmigcampista del Girona, John Solís. Tot plegat es va resoldre a la loteria dels 11 metres i malgrat que Iaco va aturar un parell de penals, el conjunt de la segona divisió anglesa es va endur la victòria per 3-2. En qualsevol cas, el defensa culer Gerard Martín va extreure conclusions positives.
5: Un equip molt físic i que es nota que porta més ritme que nosaltres i bueno, al principi ens ha costat una mica, però bueno, crec que a poc ens hem anat adaptant bé i al final aquests partits, que és el principi de pretemporal, més important és competir i també hem tingut bons moments de joc i crec que ens hem de quedar amb això. Hem estat prou bé durant tot el partit i bueno, a poc pues, anirem millorant les coses que hem fet malament avui, però bueno, en línies generals, content. Aquest és el segon partit, però bueno, això és a poc anar agafant el ritme i segur que el següent partit estarem millor.
2: I encara més optimista es va mostrar Hansi Flick. Està gaudint, i de quina manera, de les perles de la Masia.
6: A lot of positive things. We played with a very young team.
4: Trec moltes coses positives. Hem jugat amb un equip molt i molt jove a les dues parts del partit. Quan veus el Birmingham, t'adones que juga amb molta intensitat i ens ha apassionat força bé. Però a la vegada nosaltres hem tingut la confiança per jugar com volem. M'encanta tenir l'oportunitat d'entrenar aquests jugadors tan joves. Tenen un gran potencial i una vegada més la Masia ha fet una feina extraordinària. Es veu que tothom té aquesta fam per jugar al
6: Barça.
2: Aquest matí el Barça ha entrenat, demà hi haurà sessió doble i dilluns, abans de tornar cap a la ciutat comtal, jugarà un partit d'entrenament a porta tancada davant el Preston North End, també de la segona divisió anglesa, i en aquest duel hi podria debutar Jesse Bisibu, que a nit va arribar a la concentració. El club va anunciar la incorporació fins al 2031 de l'extrem belga de 18 anys, procedent del Bruges, a canvi de 8 milions i mig d'euros, tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Pel que fa a les sortides, però pròximament es farà oficial la cessió per una temporada del capità Marc-André Ter Stegen a l'Àjax de Michel Sánchez.
1: L'altre equip català de primera, l'Espanyol, acumula força més rodatge ja. En un parell d'hores, els de Manolo González disputen el cinquè amistós de la pretemporada.
2: L'Espanyol també està fent feina a Anglaterra i a les 4 de la tarda s'enfronta al Middlesbrough de la segona divisió anglesa. El conjunt blanquiblau va començar la pretemporada amb victòries contra l'Olot i el Pau francès i després dels empats davant el Sabadell i el Barley dimecres passat, doncs el vestidor pericú vol recuperar sensacions. Són declaracions del migcampista de Cubelles Edu Expósito, que precisament avui fa 30 anys.
7: Aquests partits van anar molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé. Sempre hem de guanyar, no? O intentar-ho i tenir bones sensacions, però això